0: a entrar, lògicament, a valorar els danys dels terrenys cremats. Els municipis afectats ja comencen a quantificar les pèrdues. Artana és el municipi amb major superfície de muntanya cremada i Vilavella és on el foc es va costar més al nucli urbà. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
1: I és que, a més, es dona la circumstància de que fa 10 anys i el mateix dia, el 25 de juliol, Artana va patir ja un devastador incendi que va cremar 1.600 hectàrees. A la Vilavella, el que més ha afectat és el nucli urbà. Les pèrdues superaran el milió d'euros. Anna Belén Carratalà, alcaldessa de la Vilavella.
2: La piscina la tenim destrossada, el camp de futbol el tenim pendent de revisió perquè també hi ha arbres que s'han de valorar abans de poder-lo obrir. El pàdel no se va cremar, però de la calentor, pues, totes les valles se van dilatar i estan totes caigudes i el castell s'ha quedat res, les quatre pedres cremades.
1: Vilavella demana grups de voluntaris als quals s'assignaran zones i tasques de recuperació forestal.
0: Des del sindicat CGT de Bombers Forestals denuncien que els dispositius autonòmics i governamentals han quedat totalment superats pel que fa a la gestió dels incendis i demanen reunions urgents amb els responsables polítics. Reclamen també més recursos i inversió.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegis especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
0: En clau política, Partit Popular i PSPB parlen avui de finançament autonòmic. Alejandra Carrillo.
5: Els populars valencians asseguren que l'ajornament del Consell de Política Fiscal i Financera li dona al govern una oportunitat per a reflexionar i tornar amb una proposta que siga justa per a la comunitat. Mentrestant, els socialistes adverteixen al president Juanfran Pérez Llorca que trairà als valencians si rebutja i impedeix que la comunitat es beneficie del nou model de finançament proposat pel govern. José Díaz, portaveu socialista d'Hisenda en les Corts.
6: Pérez Llorca està dispuesto a hacer pagar a los valencianos y valencianas el precio de su candidatura. Y ese precio son 3.669 millones de euros para nuestra sanidad, nuestra educación o nuestra dependencia.
0: Mientras está la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha señalat avui que a data de 30 de juny, l'executiu central ha executat una inversió de 7.200 milions d'euros en la comunitat a través del pla de recuperació. Del total dels fons, 4.500 procedeixen de convocatòries i licitacions i 2.700 milions han sigut assignats en conferències sectorials.
7: 7.200 millones que han mejorado nuestras comunicaciones, nuestras infraestructuras ferroviarias, que han apostado por el transporte ferroviario, que también ha mejorado la competitividad de nuestras empresas.
0: Per cert, que el Ministeri de l'Interior té detectats 17.111 casos de violència masclista en la Comunitat Valenciana. És la segona autonomia amb més registres. Quant a les edats de les víctimes, la majoria són dones entre 31 i 45 anys. Recordem, com sempre, el telèfon 017 d'atenció a les víctimes. Contem també que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha confirmat una pena de presó de 7 anys per a un home detingut a Alacant amb més de 400 grams de ketamina. Els fets van ocórrer al setembre de 2025. I la Policia Nacional ha detingut a Benidorm un lladre especialitzat a robar telèfons mòbils i carteres de clients d'hotels durant el bufet del desdijuni. Hi ha lliçons que no apareixen en els llibres de text perquè les ensenyen l'experiència de persones que les han viscut des de prop. Escoltar una víctima del terrorisme i explicar com la violència va acabar en la seua, va canviar la seva vida és una d'elles. I això és l'objectiu del programa Memòria i Prevenció del Terrorisme a les Aules, una iniciativa que impulsen les conselleries de Justícia i Educació, en la que han participat ja més de 18.000 alumnes de tercer i quart d'ESO i batxillerat.
5: Javier López, vicepresident de la Fundació de Víctimes del Terrorisme, que va patir un atemptat al País Basc, és una de la vintena de víctimes que han compartit la seva experiència amb estudiants valencians.
8: Casi todas las víctimas, lo que sí hacemos ver durante nuestras presentaciones es que la violencia no conduce a nada. Intentamos además influir en los chavales en contra de la radicalización. Y casi todos al final terminamos dando un mensaje de lucha, de recuperación. Los alumnos nos hacen todo tipo de preguntas. Su reacción, la de sorpresa, ¿no? ¿Cómo esto ha estado pudiendo suceder en este país y no nos hemos enterado? O yo no soy conocedor de ello, ¿no?
5: La iniciativa té diverses fases. En el primer trimestre